va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi o Xindau. Va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi o Xindau.